0: Momentos, un programa de confidències a viva veu.
1: Andreu, te quiero demasiado y lo sabes, pero creo que la vida será poco para demostrarte lo que te llevo a querer. Así que te espero en el más allá para volver a compartir todo contigo. Un beso.
2: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. L'amor, en el sentit profund de la paraula, és la trobada amb si mateix en l'eco de l'altre.
0: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: si te animas, nos llamas esta noche. Y intentaremos levantar tus ánimos.
1: Tots els dies, a partir de 2:15 de la matinada. Momentos amb Luis Rodríguez.
2: Momentos.
1: Un programa de confidències. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic.
2: Que m'esteu ajudant molt, sobretot tu, i només volia dir-te que t'estimo moltíssim, que gràcies.

0: si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment.
1: Moments.
0: Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltarem.
0: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense un moviment continu.

0: és que no sóc on dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: hagan lo que hagan en cualquier momento, incluyendo un proceso electoral, van a poder utilizar como precedente de si ya lo habíamos dicho, tanto el discurso de Televisión Española como los sondeos del CIS. Es decir, es como si estuviesen preparando siempre el terreno para que hagan lo que hagan posteriormente haya tenido sentido mediante la implantación de un relato constante en el que ellos son víctimas de los jueces por la desesperación de una derecha que en realidad es incapaz de ganar elecciones. Entonces, no solo es vergonzosa y la manipulación de herramientas del Estado, es que además me temo que forma parte de una estrategia, no hay que verlo ya como piezas separadas. Es decir, manipulo el CIS, me saco la ley de nietos, Televisión Española convierte a los jueces en perseguidores del gobierno y con todo eso voy legitimando atracos y abusos constantes en todos los órdenes, sean para salvar a la mujer del presidente del gobierno, sea para legitimar, por ejemplo, engordar el censo electoral de una manera brutal, sin ninguna garantía, con la Junta Electoral, yo creo que ya pendiente de ello, para ver si con eso nos suena la flauta. Así que ojo lo que estamos viendo en España, ¿no? Añádele a eso, Jorge,
1: todo rápido.
0: En fin, el control de las empresas clave, que también participan de una manera o de otra en todos estos procesos de conformación de opinión pública e incluso en los propios procesos electorales. A mí me da mucho miedo, la verdad.
1: Y la noticia económica del día, la IREF estima que el gasto público se disparará un 6,4%, casi el doble de lo pactado con Bruselas, y aconseja un ajuste de 10.000 millones.
2: Pilar. ¿Cómo te quedas? Gasto disparado, impuestos disparados, y claro, no hay para todo porque no hay criterios de eficiencia al nada. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, advierte de que España va a incumplir la mayoría de los límites fiscales que tiene fijados este año, tanto nacionales, es decir, lo que se ha puesto el gobierno, como los de la Unión Europea, los que te vienen de fuera. Estima que el conjunto de las administraciones públicas va a elevar su gasto el 6,4% según la regla europea, una cifra que duplica el objetivo, que es del 3,5% establecido para este año. Ve necesario la IREF un ajuste que rondaría los 10.000 millones de euros para cumplir con la regla nacional. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este año todavía hay un poco de manga ancha y se están terminando de licitar fondos de la Unión Europea, pero asegura la IREF que si no se adoptan medidas, sí o sí, a partir del año que viene, no se va a poder cumplir con el plan fiscal estructural a medio plazo que se ha pactado con Europa.
1: Vamos ahora de línea directa, Tony.
3: Jorge, vamos a todo con prisa, es verdad, pero ¿sabes que hay una cosa que no espera? Nuestra salud. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada. Y con menos esperas. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y una vez más, me repito, tu salud no espera.
1: Y con la 11 Nara en la actualidad deportiva.
4: Ya sabemos, decía que ya sabemos quién va a ser el rival de España el domingo, Argentina.
5: Sí, sí.
4: ¿Mm? Creo que incómodo. Es la primera vez que ocurre que el vigente campeón va a jugar la final del siguiente campeonato con el campeón de Europa, me parece, ¿eh? En fin, el partido de ayer, que es muy analizable porque fue un partido raro, un auténtico truño en la primera parte, un truño, ¿eh? Aburridísimo. Y en la segunda pasó de todo, los ingleses metieron un gol en el minuto 55, yo creo que es la primera vez que llegaron a la portería, el contraataque.
1: Y se cerraron atrás como cagones.
4: Y hasta ahí todo normal, pero ahora a Thomas Tuchel, el seleccionador inglés, le da un ataque de pánico, sí, le viene la caquita a la parte trasera y se vuelve loco.
1: Sí, sí, sí.
4: Mete a los defensas y pone la línea defensiva junto al portero. Harry Kane estaba en el borde de su propia área.
1: Sí, sí.
4: Pone a la selección inglesa como si fuera un equipo de segunda federación jugando un partido de Copa contra el Madrid o el Barcelona.
1: Empezaron a tirar centro los argentinos y algo le salieron.
4: Claro, pues claro que tenían que meterlo, porque además metió tantos defensas que se estorbaban. Y en poco tiempo Argentina dio dos tiros al palo y metió dos goles. Es decir, defendieron fatal. Los argentinos remataban solos, con 11 tíos puestos allí delante.
1: Es posible, Naran, que a Tuchel lo quiten antes de jugar el tercer y cuarto puesto. O sea, que ya lo cancelen directamente.
4: Lo suyo es que lo metan en la Torre de Londres. De por vida.
1: Sí, sí, como a Tomás Moro, igual.
4: Hombre, vamos a ver, ¿eh? Es que...
0: Pero qué bien que gana la Argentina, ¿eh?
4: A mí no me da miedo Argentina. Lo único que me da miedo es que le permitan uruguayizarse, que lo van a hacer. y nos van a dar hasta en el cielo la boca. Entonces pues el árbitro debería poner la raya.
1: Si conseguimos hacer nuestro juego, no hay problema, pero lo van a intentar interrumpir todo el rato. En fin, veremos. Con la 11, la actualidad deportiva.
5: En Gandía, Valencia, hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que este viernes 10 de julio, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 535.773 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
6: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Llegamos a las 8 menos 10. Tiempo ahora para la información local de tu COPE más cercana.
7: Herrera en COPE.
8: La mañana.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: Nova jornada d'incendis simultanis a Catalunya. Sant Quirze Safaja, un incendi ha obligat a evacuar el càmping, una casa de colònies i un centre d'acollida i ha cremat un centenar d'hectàrees. Està estabilitzat. I a Querol, els bombers han treballat en les últimes hores en un nou incendi amb diversos focus a la zona d'Aiguamúrcia. És el quart incendi d'aquesta setmana en aquest punt i, de fet, està molt proper al foc que es va declarar diumenge. Tot apunta que va ser intencionat. Hi ha indicis i per això hi ha en marxa una investigació. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, assegura que no pararan fins que trobin l'autor dels focs.
11: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
10: Els alcaldes d'Aiguamúrcia i Querol han demanat aquest dimecres al president Salvador Illa menys burocràcia i més diners per fer front a la gestió forestal. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:51 d'aquest dijous en què la calor continuarà sent un gran protagonista, tot i que avui en farà una mica menys. Baixen les temperatures, les màximes es mouran avui entre els 33 i els 39 graus, amb els valors més elevats a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Pot ploure al Pirineu, Prepirineu i també algun punt més enllà de la meitat nord de Catalunya. Tenim ara 27 graus a Barcelona, 25 a Tarragona i a Lleida, 24 a Girona i 20 a Andorra la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
12: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous amb aquest accident de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès que en sentit nord continua provocant fins a 2 quilòmetres d'aturades, cues des de Sant Cugat del Vallès en sentit nord. Per altra banda, però, hem d'afegir un altre accident, en aquest cas a la C32 a l'altura de Cornellà del Llobregat que en sentit sud, en direcció al Nus del Llobregat, doncs talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també continua activa aquesta avaria de la D23 que durant aquesta matinada doncs deixa els vehicles al voral en sentit sud del punt de Molins de Rei en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: ¿Empiezas a notar los principios de la vista cansada? Gracias al láser Catalis, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la presbicia de forma rápida y definitiva. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
10: També t'expliquem que aquest dijous estarem pendents a la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que farà públiques les primeres sentències sobre la llei d'amnistia i la seva compatibilitat amb el dret comunitari. El Tribunal Europeu es pronunciarà sobre dues qüestions prejudicials plantejades pels tribunals espanyols. Una relacionada amb la responsabilitat comptable de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres exalts càrrecs pels fons destinats al referèndum il·legal de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés, i una altra sobre l'aplicació de l'amnistia als membres del CDR investigats per terrorisme. Les sentències són vinculants i poden marcar el futur recorregut judicial de la llei, tot i que l'advocat general del TJUE ja va concloure l'any passat que l'amnistia no vulnera el dret europeu ni constitueix una autoamnistia. Ara serà el tribunal que fixarà doctrina. I trobar un pis assequible s'ha convertit en un obstacle també per al mercat laboral. Segons un estudi de Pimec, el 67% de les petites i mitjanes empreses catalanes asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta de feina per problemes relacionats precisament amb l'habitatge. La conseqüència? Doncs que moltes empreses es veuen obligades a frenar els seus plans. Un 28% ha renunciat a contractar més personal o un 16% ha ajornat projectes de creixement. El president de Pimec, Antoni Canyete, adverteix que el problema de l'habitatge habitatge ja no és només una qüestió social, sinó també econòmica.
7: N'hi ha necessitat de cobrir llocs de treball i n'hi ha llocs que és que no n'hi ha habitatge. I per tant, quan tu tens llocs de treball i possibilitat d'alguna forma de que la gent pugui vindre a treballar, que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
10: Un apunt més, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard del previst pel retard en la producció internacional de vacunes. Es començarà a vacunar les persones de residències majors de 80 anys, embarassades i infants. Temps ja pels esports i te'ls acosta el José Luis Gil. Molt bon dia.
14: Bon dia. El davanter Karim Adeyemi passarà avui les proves mèdiques prèvies al seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. L'operació li suposa al Barça 22 milions d'euros fixos i 7 més en variables. La presentació ha quedat programada per la setmana vinent. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen ja té la llum verda definitiva per sortir cedit a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. A segona divisió, l'Andorra tancarà les properes hores la incorporació del porter Pau López. Un cop l'exguardameta de l'Espanyol, ara el Betis, es desvinculi de l'equip andalús, amb qui li queden dues temporades de contracte. Mentretant, el gironí Joel Roca ja es troba a Atenes per tancar el seu traspàs a l'Olympiacos. En futbol femení, la blaugrana Caroline Graham Hansen renova fins al 2028. En el món del bàsquet, més notícies de mercat. Torna a la sisa joventut Nicola Provitola. Després de 5 temporades al Barça, el base argentí signa fins al 2029. Al seu torn, el club blaugrana fitxa el pivot Josh Nivo. L'americà amb passaport eslové signa 3 temporades.
10: L'Hospital Vitas Barcelona ha fet un pas endavant en l'atenció d'alta complexitat amb la posada en marxa de la seva nova unitat de cirurgia cardíaca. El centre ha dut a terme amb èxit una substitució de la vàlvula aòrtica mitjançant l'implant d'una pròtesi biològica. L'operació, liderada pel doctor Luis Delgado, s'ha realitzat amb una tècnica mínimament invasiva i amb circulació extracorpòria. El pacient ha evolucionat favorablement i ha rebut l'alta hospitalària en pocs dies. La directora gerent de l'hospital, Ana Guiró, assegura que aquesta nova unitat reflecteix el nivell d'exigència amb què entenen l'assistència sanitària i el compromís del centre amb l'excel·lència clínica.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
15: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93 425 1962 y inscorcardiología.com. Fulgará a las 12 de Barcelona.
16: Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
15: Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche. Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com. Mundiauto.
17: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
18: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
19: A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
20: Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
8: Entra ya en cope.es.
9: COPE Cataluña y Andorra.
10: Continua la informació ara mateix en aquesta sintonia i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon dia.
2: algo que decir?
21: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
22: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.

0: tal? Com esteu? 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats, ben tornats absolutament tots. Jo pensava que tindria un dia de retorn d'aquells tranquils, amb calma, i m'he trobat amb moltes coses. D'entrada, ara abordarem el que serà la notícia del dia, que és aquesta resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Parlem de seguida. I d'altra qüestió, tenim aquesta calorada a sobre, que avui baixen les temperatures. Avui només tindrem 37 graus. Això és fantàstic. Ja és una fresqueta. I d'altres històries, perquè avui, per exemple, no sé si us sabeu, avui és el dia de la IA. Avui és el dia de la IA, el Dia Mundial de la IA. El Dia Mundial de la IA es celebra cada 16 de juliol, que és el dia de la... Exactament es diu... El Dia de l'Apreciació de la Intel·ligència Artificial, que és una jornada, la d'avui, internacional, dedicada precisament a això, a reconèixer l'impacte d'aquesta tecnologia, d'aquesta eina, que té pràcticament en tots els àmbits. En parlarem de tot això també molt extensament, però d'entrada parlarem de la notícia del dia. I insisteixo, la notícia del dia bàsicament passa per això, per aquesta... avalament, per dir-ho d'alguna manera, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avui ha avalat la llei d'amnistia en les primeres sentències sobre la seva compatibilitat amb el dret europeu. Yolanda Canales, com estàs?
1: Què tal?
0: Suposo que era una qüestió que s'estava esperant molt després de tot l'enrenou que fa anys que s'està parlant de tot això.
1: Sí, i a més encara s'havia dilatat això un mes i pico més i, clar, no? Hi havia aquesta possibilitat... Ui, a veure si és que els jutges estan endarrerint perquè tenen un posicionament diferent al de l'advocat general que havia avalat doncs, la legalitat de la llei d'amnistia. Doncs no, ha anat en la mateixa línia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en concret, responia a dues preguntes plantejades per tribunals espanyols. La primera, sobre si l'amnistia podia perdonar la responsabilitat comptable dels diners públics utilitzats en l'organització del procés. I la segona, sobre si era legal amnistiar els membres del CDR investigats per terrorisme. La resposta és que sí, la resposta del tribunal, sempre que aquests fons públics afectats no siguin diners de la Unió Europea ni estiguin destinats al pressupost comunitari. Clar, llavors aquí la pregunta és... I la resta de diners públics, què?
0: Correcte.
1: Llavors, suposo que aquesta també és la interpretació que han de fer ara els tribunals espanyols.
0: El tema de la resta de diners públics queda en mans dels jutges espanyols.
1: Efectivament. Uns jutges que no poden aplicar l'amnistia si abans, per cert, han plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i aquest encara no s'ha pronunciat. És a dir, primer s'ha d'esperar la resposta de Luxemburg i després decidir sobre l'aplicació de la llei. Aquesta decisió, en tot cas, hem de dir que aquí hi ha un gran protagonista, no ens hem d'oblidar, que és Carles Puigdemont. Doncs bé, no resol ni la seva situació encara ni de la resta d'encausats. Per això, perquè encara queden altres qüestions prejudicials pendents i aquests tribunals han d'esperar a que es torni a pronunciar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i seran també els tribunals espanyols, especialment el Tribunal Suprem i el Constitucional, els que hauran de decidir com s'aplica la llei en cada cas concret. I, per exemple, en el cas de Junqueras o en el cas de Puigdemont, el Suprem el que ha dit és que aquesta malversació en concret no està emparada per la llei d'amnistia.
0: Llavors, entenc per tot el que estàs explicant que és com quan vas a la platja i jugues a vòlei. Un està al costat de la xarxa, l'altre està a l'altre costat de la xarxa i se'n van passant la pilota, no?
1: De moment...
0: Ara la pilota passa cap a la justícia espanyola.
1: Sí, en alguns casos sí, però com hi ha altres prejudicials, també s'ha de veure com el Tribunal Europeu acaba també pronunciant-se. El que està clar és que Puigdemont, per dir d'alguna manera, que és el que molta gent té en ment, demà no hi serà aquí.
0: Demà no hi serà a Catalunya,
1: no serà
0: en aquest cas.
1: Bueno, si és que no vol ser detingut, perquè pesa encara una ordre sobre ell.
0: Com han reaccionat davant d'aquesta resolució?
1: Doncs mira, ha sortit el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una declaració institucional en tres idiomes, per cert, en castellà, en català i en anglès, on ha celebrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que és una molt bona notícia per Catalunya, per Espanya i també per a la democràcia. I ha recordat que el Tribunal Constitucional ja va avalar aquesta llei, ara ho ha fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, ja no hi ha obstacles per a la seva aplicació. Per això ha reclamat que s'apliqui de forma completa i sense dilacions.
2: Pido, pues, su aplicación diligente e integral. Lo dijimos entonces y volvemos a decirlo hoy. La inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y de España apostamos por el reencuentro, por el diálogo, por la convivencia y por un nuevo futuro.
0: Molt bé. Està molt bé, però...
1: Això de convivència, ara s'ha de veure, i ho dic tenint en compte el que han explicat també els altres protagonistes. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que també ha celebrat, evidentment, aquesta notícia, considera una victòria política, considera que ja no hi ha excuses per aplicar la llei, creu també que Carles Puigdemont ha tornat el més aviat possible, i aquí està una de les qüestions, doncs, per si de cas, ell ja ha obert la porta a ser candidat, si és que Esquerra i el país entenent Catalunya, sí, segons, evidentment, el seu pensament, doncs és el que més li convé.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: Que bé.
1: Mira, és a dir, que si s'escau, doncs tornar a presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat. I ens falta una altra pota, José Miguel, Junts.
0: Home, Junts, què ha dit?
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que considera, evidentment, també que és una gran victòria, però te'n recordes això que deia de la convivència, no?, que defensava el president de la Generalitat? Doncs bé, segons Turull, si algú pensa que el conflicte entre Catalunya amb la resta d'Espanya ha acabat ara amb aquesta decisió,
0: està equivocat.
4: Si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat. Perquè ho vull dir en positiu. Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Que pereza, mare meva.
1: El tornarem a fer, no?
0: Sí, una mica de mandra. Però hi ha una cosa que, com veieu, quan fan aquest tipus de resolucions, com molt bé expliques, Yolanda, tot queda una mica a la interpretació. Una mica obert tot, perquè, evidentment, tot això que estaven explicant i escoltàvem ara les reaccions de la política, de les forces vives, el que possiblement no pensen és que això ara cau a la interpretació o com ho pot aplicar la justícia espanyola. Perquè, clar, queda el cas dels diners públics, potser no europeus, però sí els d'aquí. Això com es fa? Doncs seran els jutges d'aquí els que decidiran, serà això. Intentem interpretar-ho, intentem entendre una mica millor com va tot això i en parlem amb la catedràtica de dret constitucional, la senyora Teresa Freixas, que la tenim al telèfon. Teresa, bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia. És una sentència interpretativa.
0: Això t'anava a preguntar. Bàsicament, què avala exactament, què no avala, com va tot això? Com s'interpreta això?
5: Perquè, diguem-ne, es pot fer una lectura molt política de dir, ha avalat l'amnistia. No, és que no se li qüestionava l'amnistia. Es qüestionava si alguns articles de la llei d'amnistia vulneraven o no vulneraven el dret de la Unió Europea.
0: Val.
5: I aleshores aquí, la qüestió més controvertida era si la malversació que s'alegava davant del Tribunal de Comptes i que aquest, diguem-ne, havia començat a constatar, afectava a el que els tractats diuen que són els interessos financers de la Unió. Aleshores, el Tribunal de Justícia no diu que no hi ha hagut malversació. El que diu és que sembla que no ha afectat els interessos financers de la Unió Europea.
0: D'acord. Llavors, puc entendre o podem entendre, Teresa, que això tanca definitivament el debat jurídic o encara queda...
5: No. Això significa que, diguem-ne, el Tribunal de Comptes continuarà investigant si realment hi ha hagut aquesta afectació als interessos financers de la Unió i investigarà també si hi ha hagut malversació interna.
0: Vale, d'acord.
5: Per tant, diguem-ne, són dues qüestions que s'hauran de tenir en compte.
0: D'acord.
5: És a dir, no s'ha tancat aquí el tema. Mm. A més, i això és molt important, el Tribunal de Justícia, el que passa és que els no juristes no ho veuen directament amb una primera lectura. El tribunal qüestiona que la llei d'amnistia respecti la tutela judicial efectiva dels estàndards europeus. I, per exemple, pues, el que diu és que no es poden aplicar d'una manera automàtica les mesures cautelars, com es volia fer, sinó que són els jutges els que hauran d'interpretar com apliquen la llei d'amnistia a tots els casos. I això afecta molt directament al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem, que tenen pendents els recursos d'emparament.
0: Ja, llavors, això continua depenent del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional,
5: sí,
0: no? Per exemple,
5: absolutament.
0: El cas de la situació de Carles Puigdemont, sí, quedaria en mans d'aquests tribunals.
5: Absolutament. El tema de la responsabilitat econòmica comptable en mans del Tribunal de Comptes,
0: sí,
5: i els altres temes pendents de l'ordre europea de detenció o de vulneració de garanties processals dintre de lo que són els plets interns, això queda en mans de Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. Per tant, diguem-ne, no s'ha tancat el tema, és a dir, com aquell que diu, comença d'una altra manera.
0: D'una altra manera, vull dir, es reordena la cosa per començar d'una altra manera, no?
5: Sí.
0: Bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea també ha fixat alguns límits a l'aplicació de l'amnistia. No sé quins són aquests límits i fins a quin punt poden condicionar els jutges a Espanya.
5: Bueno, els condicionen totalment. És a dir, és una sentència interpretativa que han de tenir en compte els jutges espanyols per interpretar l'aplicació de la llei d'amnistia.
0: Entenc.
5: Perquè diguem-ne, el dret de la Unió Europea té primacia per sobre del dret intern. Per tant, diguem-ne, en la interpretació, el que diu el Tribunal de la Unió Europea té primacia sobre els tribunals interns. Ho hauran de tenir en compte.
0: Ah, jo ara faré una pregunta, però clar, pel que estàs explicant queda tot una mica enlaire perquè és interpretatiu. I el que anava a preguntar, és més probable ara que el Tribunal Constitucional, per exemple, estimi els recursos d'empara pendents o continua exactament igual això?
5: No, bueno, reprendran els pleits perquè clar, Estaven tots paralitzats esperant la sentència de Luxemburg.
0: I si el Constitucional, per exemple, acaba donant la raó als recurrents, el Tribunal Suprem estaria obligat automàticament a aplicar l'amnistia o encara hi podria haver un marge d'interpretació?
5: Encara hi ha marges d'interpretació.
0: Mare
5: això
0: meva.
5: ho vam discutir,
0: sí, sí,
5: molt a la vista que va haver a Luxemburg. Es poden tornar a presentar qüestions prejudicials no sobre els mateixos temes que s'han presentat ara, sinó sobre temes connexes que poden incidir en l'aplicació de la llei.
0: Llavors, Teresa, perquè quedi clar, llavors, al final, en què queda aquesta situació? Si hem de fer un resum perquè tothom ho entengui de forma clara, ara mateix, com queda la situació després d'aquesta resolució?
5: Pues que són els jutges espanyols, els jutges competents, i el Tribunal de Comptes per dilucidar si realment hi ha hagut malversació o si, diguem-ne, s'han vulnerat drets dels recurrents en els recursos d'emparament.
0: Queda en mans de la justícia espanyola, en aquest cas.
5: Això és,
0: aquesta interpretació.
5: Sí. Com no pot ser d'una altra manera.
0: D'acord.
5: Com no pot ser d'una altra manera. El que passa és que el que ha donat el Tribunal de Justícia és pautes per l'aplicació de la llei.
0: D'acord. Doncs, Teresa Freixas, catedràtica de Dret Constitucional, escolta, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre en quina és la situació ara mateix del tema, que no és fàcil, continua.
5: No és fàcil,
0: Veig que continua exactament embolicat.
5: Jo encara m'he d'acabar de llegir una altra vegada la sentència perquè és una mica enrevesada en segons quins temes.
0: No, i veig que tu molt bé has explicat, continua. Igual, el que passa és que comença d'una altra manera. Canvia una mica la manera de fer les coses ara mateix.
5: Sí.
0: Doncs, Teresa, molt amable, una abraçada molt forta.
5: Igualment, gràcies.
0: Gràcies a tu per atendre'ns. Ja veieu que la cosa està enrevessada. Bàsicament, que tot queda en mans de la justícia espanyola. Això sí, hi ha una base ara per actuar en les diferents resolucions i veurem en què acaba tot. Es parlava de triomf, hem escoltat els polítics que parlaven de triomf, bé, jo possiblement en funció de com ho interpretis. Això va com sempre, en funció del color de comires, doncs tens una resposta o tens una altra. Però la realitat és la que és. I la realitat és que encara queda molt per fer. Tot, bàsicament. Va, que de seguida parlarem d'un dia que és avui. Avui és el dia, parlarem molt d'IA i parlarem molt del ChatGPT, perquè avui és el dia de la apreciació de la intel·ligència artificial. De seguida en parlarem d'un tema preocupant, jo diria preocupant. A mi m'espanta una mica, eh? I és el fet de que ara molts joves, o molt, no només joves, estan utilitzant el ChatGPT i d'altres, com Cloud, per exemple, o Copilot, per fer consultes sobre salut mental, com si fos un psicòleg. Això té un què? De seguida en parlem de tot això, però ho farem amb la panxa plena. I per fer panxa plena, parlem de la Cabrera. Evidentment, sabeu, a la Cabrera, si parlem de carn, estem parlant de la Cabrera. Perquè si vols una carn espectacular a Barcelona, has de pensar a la Cabrera. A la Cabrera a Barcelona has de pensar en això, que és una autèntica d'aquestes parrilles argentines, els nostres rivals a la final, però en qüestions de carns aquí som tots amics en aquest cas. Són talls increïbles i un ambient perfecte per gaudir d'aquesta carn. És un d'aquests llocs que, com ho diria, que ho proves una vegada i és que vols tornar. És que vols tornar. On està la Cabrera? A part de la web ho trobareu molt fàcilment. Carrer Diputació 239 de Barcelona. Per gaudir de la carn, la Cabrera a Barcelona.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: COPE Catalunya y Andorra.
9: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
12: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
13: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
14: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
15: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
16: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
17: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
18: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
19: ¡Claro que sí!
18: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
20: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
18: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
21: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
18: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
22: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
18: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
23: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
24: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
25: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: Si t'agraden Los Secretos, és una d'aquestes cançons que va escriure Sabina. I mira, és que Los Secretos ho portaven al seu, que són mites de les cançons que porten. Mireu que ara la IA fa cançons, eh? I és que tenim un avantatge i un problema amb la IA. Avui, dia 16 de juliol, es celebra el dia de la precessió de la intel·ligència artificial. De què va això? Això va d'aquest dia que utilitzem, o almenys intentem utilitzar, per fer reflexió de l'impacte d'aquesta eina en el dia a dia. Mireu, hi ha moltes enquestes i és que pràcticament tothom utilitza la IA. Tothom. Ara, sabem utilitzar-la? Aquesta seria un què. I com l'utilitzem? D'entrada, molts joves, i no tan joves, utilitzen eines com ChatGPT o el Copilot o Cloud o Gemini i totes aquestes intel·ligències artificials per fer consultes de salut mental. Com a psicòleg. I això és un què, perquè quan parlem estem parlant a una màquina. Quina seria la diferència? Possiblement quan fem reflexió sobre això és, d'acord, la IA pot orientar-me, la IA pot donar-me una pista de cap a com van les coses, però en funció d'algunes situacions, com una cosa tan delicada com la salut mental, cal un professional darrere. Això és un perill. Som conscients de tot això? En parlem amb la senyora Anna Huguet. L'Anna és investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Anna, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: Home, no, gràcies a tu per atendre la nostra trucada, perquè és que el tema és interessant a la part que delicat, perquè, clar, hi ha una tendència, sobretot des del punt de vista dels adolescents, per què tenen aquesta, anava a dir mania, però tendència a consultar problemes de salut mental a ChatGPT?
1: Doncs és que estem anets, no només els adults, els adolescents, també els adults, no? Cada vegada estem més temps utilitzant, això està integrat en el nostre dia a dia. I per què no utilitzar-lo? Si el fem, utilitzem la feina. Si l'utilitzem per planificar els nostres viatges, per què no utilitzar-lo per salut mental? I això és el que està passant. Ho estem utilitzant tots, cada vegada més, per fer preguntes sobre la nostra salut mental. Per què no ho hauríem de fer?
0: Fins a quin punt és fiable, això?
1: Pues bueno, és aquí on hem de educar la població, que els hem d'utilitzar amb cautela. Cada vegada són millors, cada vegada estan més entrenats, però és veritat que en determinades circumstàncies les recomanacions que donen no són les millors. Per tant, sempre ha de passar un filtre, sempre hem de ser nosaltres qui jutgem i si la situació ho requereix, sempre s'ha de contrastar per a un professional de la salut.

0: l'està utilitzant, perquè nosaltres vam fer un estudi, com t'utilitzes el... Pues per preguntar-li, mira, tinc aquest problema, o m'han dit això, tinc aquest problema amb aquesta persona, li he comunicat això, i s'ha enfadat. Com veus la seva perspectiva? O com podria resoldre, com podria comunicar aquest fet? L'utilitzen perquè els per adquirir estratègies, o aquest és l'ús més freqüent, eh? Per adquirir estratègies i recomanacions de com abordar situacions que els generen malestar emocional. Aquests són els casos que més comunament passen.
1: És curiós, vale? Anna, perquè...
0: Com a primer pas, sí, està bé.
1: Estic amb sobte, fins i tot amb... Igual és que sóc ja massa vell, que m'escandalitza un punt, Anna, el fet de veure com joves consulten a una màquina, perquè no deixa de ser una màquina, actituds o formes radicalment humanes.
0: Efectivament, perquè els és més fàcil, no? Estem acostumats a... sempre... Ah. I a més un tema de salut mental, no?
1: Clar.
0: Ens és més fàcil... comentar-ho amb una màquina que no és una persona, que compartir el teu malestar emocional amb una persona, m'entens?
1: Sí, t'entenc.
0: Els és més fàcil, és molt més fàcil. El no ser una persona els és un avantatge en aquest sentit.
1: I no pot ser això perillós conforme a relacions socials? No pot ser un principi de...
0: Efectivament, si crees una dependència en ell, no? si en fas un ús excessiu, si et fies d'ell sense un judici, si no comparteixes, clar, quedes anclat, no? Quedes anclat a una dependència que no acaba sent bona i que fins i tot pot tenir conseqüències negatives. Per tant, la nostra... Què hem de fer? Ensenyar-los en quins contextos és adequat i en quins contextos potser no és tan adequat i pot tenir conseqüències negatives.
1: Entenc. Clar, ara parlem d'una cosa seriosa com és la salut mental, que l'hem de prendre, o diagnòstics mèdics, que és una qüestió que s'utilitza a la intel·ligència artificial, ChatGPT, Cloud o la que sigui, però en qüestions més superficials, ara que parlàvem del tema de relacions socials, això em crida l'atenció. Arriba un moment que el ChatGPT pot donar consells o pot substituir el... Com ligar? És que me gusta estar xica o tal xico, com ho he de fer? Ostres, això... Ha de ser preocupant. Ja sé que és molt superficial, però entenem això com una relació humana, no?
0: Però ho fan. Dóna'm idees de com me puc aproximar a aquella persona. O se m'ha mort una persona, que és el que he de fer. Aquests consells, no?, que ho diries, perquè no sempre tenim algú al costat les 24 hores i amb la confiança de fer-ho, per això els dies més fàcil recórrer aquest...
1: Ostres,
0: aquest recurs.
1: Sí. Ostres, Anna, m'escandalitzo molt amb això, potser massa, però... Clar,
0: No ens hem d'escandalitzar, ho hem de normalitzar perquè això no ho podem evitar, això serà i serà així, i anirà amunt. Per tant, l'únic que hem de fer és educar.
1: Estic d'acord. Això estem per la labor, Anna. Tu com ho veus ara mateix? Creu que estem per la labor de fer aquest tipus, o de posar en marxa, com a mínim, un tipus d'educació davant d'aquestes tecnologies?
0: I hem d'estar, i si està fent, el que passa que estem arribant tard. És a dir, això va tan ràpid que hi ha esforços, ja s'estan fent treballs, intents de fer una millor educació, ensenyar. De fet, el nostre grup de recerca està treballant per començar a educar ja nens de 5è, 6è de primària, no? Per educar en un bon ús de les noves tecnologies, no? Però ho fem ara, no? I altres grups ho estan començant a fer també, no? Però és que això ho farem, és a dir, en un o dos anys trobarem segurament iniciatives ja implantades, però anem tard. El món, la tecnologia avança molt més ràpid del que estem actuant. I és responsabilitat de tots, és escoles, és pares, és metges, professionals de la salut, tots els que hem d'educar a tothom.
1: Doncs Anna Huguet, investigadora del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada tan interessant que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
0: Molt bé, doncs moltíssimes, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Un plaer, parlar amb tu. A més, el tema és interessant i preocupant, perquè això, ostres, estem una mica nus, si em permeteu l'expressió. És una sensació, eh? Davant de tot això, estem una mica nus, sobretot en funció de com l'apliquem. Va, que de seguida parlarem de més coses, perquè parlàvem d'això, del ChatGPT, però sabeu, quan parlem de pantalles i quan parlem d'IA aplicada a les pantalles, que més de la meitat de les consultes d'atencions a joves per addiccions als centres pot ja és per aquest motiu? De seguida en parlarem d'això perquè és una cosa preocupant.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantadíssim de parlar amb vosaltres. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Bé, poca cosa a dir. La veritat, baixen les temperatures. Dit així, sona bé. Dius, ostres, baixen les temperatures. Però farà, quan parlem de baixar les temperatures, estem parlant de 37 graus, bàsicament. És baixar les temperatures perquè no són 42. Això és veritat. Pols en suspensió, cel bastant cobert, amb núvols d'aquells que amenacen però que no deixaran una gota, almenys de cara a aquesta tarda de dijous, i mar picat. Això sí, insisteixo, farà un menys calor, per dir-ho així. En comptes d'estar 11 graus pel sobre del que tocaria per l'època, estarem només 5 del que tocaria per l'època. De cara a demà divendres pel matí, atenció, perquè tindrem un matí de sol lluent a tot el territori. Queden restes de pols sahariana, d'aquesta pols en suspensió, cap a la selva, cap a aquesta zona, però bàsicament tindrem un dia, un matí de sol que lluirà clarament. Les temperatures recularan una mica, eh? Tindrem un calor més normal pel que tocaria de l'època. Això sí, hi ha una alerta per intensitat a totes que són les terres de Ponent, cap al Segrià, cap a la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues. Per aquí hi ha una alerta activada pel Servei Català de Meteorologia per intensitat de calor. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha tres vies tallades per l'incendi de Sant Quirze Safaja i, per tant, cal mantenir-vos informats si us dirigiu cap a aquesta zona, com també Sant Feliu de Codines o, per exemple, la zona de Centelles. A l'àrea metropolitana, de moment, només tenim cert moviment a les rondes, però res que pugui ser exagerat, i una mica de lentitud a la P7 de Barberà cap a l'accés amb la B3. De moment, un matí tranquil, no baixeu la guàrdia i mantingueu-vos informats, com sempre. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia, bona tarda. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: José Miguel Cruz, què tal, companys? Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Tot bé?
4: Tot com sempre.
2: M'has trobat a faltar?
4: Sí.
2: T'ho has passat bé?
4: Sí, estones. Molta calor, molta calor, molta calor.
2: Espanya o Argentina?
4: Perdona?
2: Com ho veus? Hi ha una final del Mundial?
4: Ah, com ho veig?
2: Home, perdona, és la final del Mundial, que és una fita històrica per la selecció espanyola, que ja ho és, ja arribar a ser el subcampionat del món ja és una cosa molt important, però...
4: Doncs mira,
2: com ho veus?
4: Jo com que sóc una mica paranoic, quan visualitzo un partit, visualitzo molts partits en paral·lel. És a dir, si juguessin 100 vegades aquest partit, quantes vegades guanyaria Argentina, que és molt possible, quantes vegades guanyaria Espanya, quantes vegades aniríem a la pròrroga, quantes vegades aniríem als penals, a partir d'aquí juguem. Escolti, ells tenen uns arguments, nosaltres tenim uns altres, i oiga, vamos a jugar. I dilluns ja veurem.
2: Et dic una cosa, si en comptes ahir de ser Anglaterra, la que estava davant d'Argentina és Espanya, Espanya no perd aquest partit.
4: Home,
2: sensació que Anglaterra no volia guanyar.
4: Aviam, el futbol és una cosa meravellosa, el futbol és una cosa imprevisible, d'entrada és un esport que es juga amb els peus, i amb això ja està tot dit. Home, jo li puc assegurar una cosa, si ahir al terreny de joc, en lloc d'estar a Anglaterra, està a Espanya, Luis de la Fuente no fa el canvi que va fer.
2: Home, claríssim.
4: És que, a més a més, ja veníem avisats de que Tuchel és un tècnic que a vegades s'empetiteix. Quan té la situació controlada, s'empetiteix inexplicablement. Li ha passat en eliminatòries de Champions amb el Paris Saint-Germain i amb el Bayern de Munic al Santiago Bernabéu. O sigui que a partir d'aquí, el que va passar ahir, per molts seguidors del món del futbol, té tota l'explicació del món. Una pífia, un atac d'entrenador que, escolti, ens atorga aquesta final que sembla sí que és la final que tothom volia, és la final que aquest compte de fades que volen muntar els americans amb aquest Mundial estava abocat a una final Argentina-Espanya.
2: Campió d'Europa contra el campió del món.
4: I Leo Messi contra Lamine Yamal.
2: Va, fantàstic,
4: com
2: això,
4: eh? Com qui va vostè? Com Messi o com Yamal?
2: Bueno, és que tinc el cor dividit, eh?
4: Ah!
2: Tinc el cor dividit, eh?
4: S'agraeix la sinceritat.
2: Ara tinc aquí un munt de crítics que m'estan mirant...
4: No, miri, entri vostè al nostre compte d'X, @esportscope, miri com va la pregunta del dia, que va per aquí.
2: Sí? Quina és la pregunta del dia, Esportscope,
4: no,
2: avui?
4: No, amb qui aneu?
2: Amb qui aneu?
4: Però no amb Espanya o amb Argentina. No.
2: Messi o Lamine?
4: Això és Esportscope. Amb qui aneu? Amb Leo Messi o amb Lamine Yamal? No, però en tot cas, escolti, si diumenge guanya Espanya, guanya Lamine Yamal. Relleu generacional, etcètera. Estil Barça, el nou futbol d'Espanya. Que guanya Argentina? Segon mundial a la trajectòria del GOAT de tots els temps, Leo Messi, papapapa. És igual, o sigui, hi ha gent que diumenge no perd.
2: No, jo vull que guanyi Espanya, està claríssim. M'agradaria que la selecció espanyola, ja que ha jubilat a Cristiano Ronaldo, fotut fora l'Mbappé, doncs també jubilés a Messi.
4: A mi m'hagués fet més gràcia la final davant d'Anglaterra.
2: Bé,
4: per allò que era el siglo de oro espanyol.
2: Bé.
4: Àustria, Portugal, Bèlgica... Anglaterra, França, és el segle d'or espanyol, bé, però bueno.
2: En clau Barça, com ho tenim, això?
4: Doncs escolti, amb els tres noms propis que anem fent anar tota la setmana, Dia Adeyemi. Karim Adeyemi està passant revisió mèdica, tot abocat a que sigui jugador del Futbol Club Barcelona. Aquest futbolista alemany del Borussia Dortmund, posa vostè aquesta cara perquè té dues temporades una mica discretetes, però no és un futbolista dolent, que a més li entra per l'ull a Hansi Flick, que és lo important. Li recordo, com que vostè acaba d'aterrar avui, li recordo, sí, 22 fixos més 7 en variables.
2: Carai, està bé.
4: No li agrada?
2: No, sí. Ah, a mi ja m'agradaria cobrar això, eh? Jo ja signo.
4: Bueno, vale. Els altres dos noms propis, Marc-André Ter Stegen, llum verda definitiva perquè marxi i jugui cedit a l'Ajax d'Amsterdam, que li recordo, la primera temporada entrenarà Michel Sánchez, l'ex-tècnic del Girona. I Frenkie de Jong, com està el genoll de Frenkie de Jong? Doncs haurem de sortir de dubtes. L'Espanyol concentrat a Navata, recordem dissabte, primer amistós davant de l'Olot. A segona, jornada de presentació al Girona. Píxur, davanter, ucraïnès, 21 anys, 2-0-4. Ve del Ató, de la Lliga Hongaresa. L'Andorra està a punt de tancar l'arribada de Pau López, l'exporter del Espanyol, actualment al Betis. Ha de tallar els 2 anys de contracte que té amb el Betis i llavors tindrà via lliure per arribar a l'Andorra. En futbol femení, notícia de les últimes hores, la renovació de Caroline Grant Hansen fins al 2028 amb el Barça. I en bàsquet, quart fitxatge del Barça de bàsquet, Umoja Gibson, 28 anys, base, 1,85, signa 2 temporades.
2: Home, a veure si el Barça de bàsquet munta un equip amb cara i ulls que doni,
4: escolti,
2: aquests resultats.
4: Umoja Gibson, Josh Nivo, Oliver Nkamua, Justin Robinson... Per què posa aquesta cara?
2: No.
4: No li agrada.
2: Que té molt bona pinta.
4: No li agraden els fitxatges del Barça.
2: Jo què sé, això...
4: Li agraden els fitxatges del Barça.
2: No ho sé.
4: Igual li agrada més que Nicola Provitola torna a la sisa joventut. Signa fins al 2029. Aquest sí que el coneix vostè,
2: aquest
4: no?
2: Aquest sí que el coneix.
4: I ahir és jornada de sortejos europeus per el Fiat Girona i l'Uni Girona. La eliminatòria que donaria accés a l'Uni Girona a disputar l'Eurolliga femenina i a la FIBA Europa Cup pel Fiat Girona, el conjunt que presideix Marc Gasol.
2: Molt bé, José Luis, moltes gràcies.
4: No estava gens malament, no?, per ser el primer dia.
2: No, molt bé. Perfecte. Veig que el meu company, Ricard Albert, t'ha deixat ben...
4: Tots els
2: domesticat,
4: honors...
2: Domesticat.
4: Ha sostingut perfectament i en perfecte estat la plaça mentre vostè... Estava fora.
2: Amb molta solvència, perquè t'ha domesticat molt més que jo. Perquè
4: domesticat?
2: Domesticat.
4: Home, és que veig la seva camisa que porta avui ja... No, és que, clar, és molt estiu. És la... Clar, Ricard estava a Lleida, hola, què tal, i tal, no hi havia càmeres, això és molt diferent.
2: Bé, porto una camisa de fulles molt tipus hawaiana,
4: a joc amb la il·luminació de l'estudi.
2: Molt estiuenca, eh?
4: A joc amb la il·luminació de l'estudi. Està molt bé, això.
2: Gràcies, José Luis, que tinguis una molt bona tarda.
4: Ai, el dia que tinguem aquí una càmera, ens divertirem.
2: Ja en tres, cuida't. Bé, de seguida parlem del tema de xarxes socials. Ja sabeu que hi ha una prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Doncs ara la Unió Europea, la Comissió, planteja que siguin menors de 13 anys. Parlarem de tot això i parlarem de mòbils i en parlarem de seguida aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
5: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
6: España jugará el próximo domingo en Nueva York la final de la Copa del Mundo. España es un equipo, un bloque compacto por encima de cualquier individualidad. Cuando tocaba en las semifinales y frente a los favoritos, jugó el mejor partido del Mundial.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
5: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
9: fue tan poderoso y temido.
8: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
9: Que ganó batallas incluso después de muerto.
8: Jurando sobre las sagradas escrituras,
10: Rodrigo es un traidor.
9: Charlton Heston.
11: ¡El Cid ha muerto!
9: Sofía Loren.
12: Tomad la corona y sed nuestro rey.
9: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
13: Funcionan siempre like a Bosch.

0: Setembre d'Adolescència Lliure de Mòbils per parlar dels pros i els contres de tot això. Noemí, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Massa permissius amb l'adolescència, amb els mòbils o no? Com ho veus, això?
1: Bé, jo faria una distinció, no? Amb mòbils, nosaltres parlem en aquest cas de smartphones, perquè de fet, els mòbils no intel·ligents, per entendre'ns, doncs no hi tenim problema. Mòbils no intel·ligents en tant que no tenen accés a internet.
0: D'acord. O sigui, parlem de mòbils, smartphones que tenen un accés complet a internet, connectats.
1: Correcte. Llavors, el tema de l'smartphone és doncs, un dispositiu que ens dona entrada, com molt bé explicaves a la teva intro, a tot un món digital, és a dir, l'smartphone és el vehicle a través del qual nosaltres, adults i infants i adolescents, malauradament, dic malauradament perquè els productes amb els que accedeixen a través de l'smartphone, molts d'ells són molt perillosos. Mm-hmm. És a dir, les xarxes socials, tal i com les coneixem avui en dia, que no són les que van néixer pels voltants del 2008, els amics virtuals, amics amb intel·ligència artificial, també deies molt bé, no?, que la tecnologia va cada vegada més ràpid, doncs són productes digitals que ja s'han demostrat insegurs. S'han demostrat, doncs, per exemple, en dos jurats als Estats Units que ja han determinat que estan causant danys al neurodesenvolupament dels infants i ho fan sabent i continuen fent-ho. Ara hi ha 4 estats dels Estats Units que estan demandant 1,4 bilions de dòlars a algunes d'aquestes xarxes socials. Les societats mèdiques, per exemple, les espanyoles, n'hi ha 13 que estan demanant, no?, que infants i adolescents, com a mínim fins als 16 anys, no accedeixin a aquest tipus de productes digitals. Bé, doncs llavors...
0: Ara fins i tot tinc entès que la Comissió Europea estava ja pensant en rebaixar tot això als 13 anys.
1: Sí, aquí voldria fer un incís, no? Perquè nosaltres treballem molts fronts, tot i que som voluntaris, però estem molt intensivament treballant, perquè, com deies molt bé, tot va molt ràpid i la regulació va molt lenta. Llavors, el que està proposant la Comissió Europea, nosaltres ho estem criticant en el sentit de que ens han convocat a nosaltres i altres associacions homòlogues amb les que col·laborem. Nosaltres estem units ara ja amb més de 30 associacions com la nostra, arreu del món, no només d'Europa, i totes demanem, emparades amb evidència científica, una edat mínima d'accés de com a mínim 16 anys. Llavors, 13 és el que ja existeix a dia d'avui, d'acord amb la normativa de protecció de dades. D'acord? Llavors, la Comissió Europea està sent molt poc ambiciosa i, de fet, aquest informe que han presentat, que és bastant extens, té una sèrie de recomanacions que van en contra del que estan proposant les societats mèdiques amb absurditats, i perdoneu-me l'expressió, però és que no se m'ocorre una paraula millor per definir-ho, com que els menors, a partir de 3 anys, supervisats pels seus pares, haurien de poder accedir a les xarxes socials. Llavors nosaltres...
0: Has dit quants anys?
1: 3 anys, ho he dit correctament. Si mirem l'informe, diuen que amb supervisió parental dels tutors o d'un adult poden accedir a xarxes socials. Llavors creiem que no han estudiat bé aquest informe.
0: Però vull dir-ho en sèrio, Noemí, això?
1: Sí. Aquest informe està molt bé perquè té un... Molt bé en el sentit de... Han resumit un apartat i en el resum et donen recomanacions pels infants, recomanacions pels pares... I una d'aquests punts és la franja dels 3 als 16, o crec que era 3 a 18, poden accedir a partir dels 3 a xarxes socials que diuen ells segures, amb supervisió parental. I nosaltres, una de les preguntes que li hem dirigit directament a la presidenta von der Leyen, perquè ens va convocar i vam comparèixer davant d'ella, li hem preguntat, ens podeu indicar sota el vostre paràmetre i estudi quines són aquestes xarxes socials segures?
0: Correcte.
1: Quines són, no?
0: Pues no,
1: tu li donaries el teu fill de 3 anys?
0: M'has deixat flipat, Noemí, perquè la Unió Europea, jo la tinc entès com que acostuma a legislar amb una certa coherència davant d'aquestes coses, i com acabes de posar sobre la taula els 3 anys, m'has deixat flipat amb això.
1: Sí, no, és que és molt clar, el tema és que els titulars a vegades indueixen error, nosaltres entrem al contingut sencer, volem pensar que això no és una normativa, el que han fet és un report, un informe a recomanar, llavors és un informe preliminar i volem pensar que l'han llançat sense ni ells mateixos llegir-se'l bé, i estem fent molt incís, de fet tenim pensat fer algun tipus d'eina, intentarem ser virals, no? Si ens voleu trucar perquè estem treballant amb un vídeo, doncs les diferents associacions, Bèlgica, que té un pes molt fort, Països Baixos amb 70.000 famílies darrere, tenim Sud-àfrica, Austràlia, estem col·laborant com podem, de manera intensiva, amb moltes entitats per fer una força de

0: l'acció global de les famílies i professionals, perquè és abismal el mal que pot fer un titular mal informat i una Comissió Europea que llança missatges com de fum molt amplis, però que no aterren a mesures efectives que realment protegeixin els infants d'aquests productes.
1: Clar, quan parlem, ja, més enllà d'això que m'acabes d'explicar, que és al·lucinant, és una mica molt, molt al·lucinant.
0: Ho és, ho és.
1: Clar, com de perjudicial pot ser un mòbil en mans d'un infant, d'un jove, d'una jove, que no tingui les eines adequades per fer-ho servir?
0: Clar, o sigui, el tema és l'smartphone ens dona accés a xarxes socials, per exemple, no? A Meta, sí. No? Que deia, no? Té directament moltes, ja estan imposades, i la mateixa Comissió Europea ha dit que infringeix la normativa, d'acord? Llavors, a l'infant, fins que no té una maduresa suficient, no tindrà mai les capacitats per enfrontar-se a un producte que està dissenyat per ser addictiu. És que ni l'infant ni l'adult, però sobretot un infant, no és el que té la responsabilitat d'estar format per accedir-hi. És aquest producte digital, aquesta eina amb intel·ligència artificial o aquesta xarxa social, que primer ha de ser segura i després els infants a determinats edats hi podran accedir. A dia d'avui, la premissa primera és que han de ser productes digitals segurs i no ho són. Llavors, fins que no siguin segurs, és a dir, que no li donaríem tabac a un infant perquè no és un producte saludable, doncs ara estem en productes digitals directament declarats nocius, ja per jurats i per la Comissió Europea i altres institucions. Llavors, quan siguin segurs...
1: És a dir, s'ha de fer un ús responsable de tot això, que és el que diu ús responsable d'utilitzar-lo, sí. I sobretot quan parlem d'infants, evidentment... un mòbil a un nano de 3 anys.
0: Sí. I m'agradaria, si em deixes l'oportunitat...
1: Sembla un acudit negre d'aquests. Digues, perdona, endavant.
0: Una frase que jo recomano molt perquè crec que el poder de les petites accions, no? Cada conversa compta, cada acte compta. Llavors, també nosaltres com a adults, ara ja sabem que això són productes digitals nocius, ho sabem, o com a mínim pràcticament tothom ho sap, o cada vegada més persones ho saben, nosaltres som el mirall dels nostres infants, no? El seu referent. Llavors, quan anem pel carrer, no anem fent un scroll, podem anar fent una trucada, però no juguem a un videojoc mentre caminem, que això està passant. No siguem walking zombies.
1: D'acord.
0: Fem un ús responsable nosaltres, perquè som el seu referent.
1: Doncs, Noemí Puig de Llívol, membre d'Adolescència Lliure de Mòbils, escolta, gràcies per aquesta xerrada i parlar d'aquesta situació que la societat contemporània ens ha portat, i no sempre per bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, m'ha encantat xerrar amb tu. Fins la propera.
1: A mi també, fins la propera. A més, el tema és força interessant, sobre per què, perquè és un què, És un què. Va, que de seguida ens relaxarem i farem una proposta. Farem la proposta d'anar a una tradició centenària. Farem la proposta d'anar als fanalets de Sant Jaume de Lleida.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
1: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero.
1: El pròxim dia 24 de juliol del 2026 es viu una tradició centenària que commemora el pas de Sant Jaume per Lleida. És una processó nocturna il·luminada per centenars de fanalets. Són els fanalets de Sant Jaume de Lleida. I per parlar d'això, per parlar d'aquesta meravella centenària, parlem amb el senyor Jordi Corcó, president de l'agrupació lerdenca de pessebristes, per fer una mica d'història del que veurem. Jordi, bon dia, benvingut.
7: Bon dia i ben retrobat.
1: Gràcies. Molta calor, eh? Com esteu avui a Lleida?
7: Déu-n'hi-do, perquè les temperatures ens estan donant unes vigílies de Sant Jaume pues molt...
1: Tremendes.
7: Molt caloroses.
1: Molt tremendes, molt tremendes. I mira que allà a Ponent ja tenim calor, ja. Bé, escolta'm, Jordi, per començar, pels que... Clar, allà a Lleida sabem perfectament què és tot això, però explica'ns, què és aquesta romeria? Què es celebra la romeria dels fanalets?
7: Bé, la romeria dels fanalets reviu aquesta llegenda que explica que Sant Jaume, quan va venir a casa nostra, any 30-40, a predicar l'Evangeli, doncs va arribar a la nostra ciutat, a Lleida, no? era fosca nit, va travessar les muralles de la ciutat i en un indret concret del que era la via principal, ara Carrer Major, on hi ha actualment la capella del peu del Romeu, la capella de Sant Jaume, una tradició que allí l'apòstol es va clavar una punxa al peu que no el deixava caminar i que els gemecs de dolor de Sant Jaume van arribar a oir des dels àngels del cel, que van baixar amb fanalets de llum per il·luminar-lo, perquè pogués veure i que així doncs, pogués treure aquesta punxa que no el deixava caminar. La llegenda té una altra versió. Sabeu que la llegenda sempre hi ha dues o tres versions distintes, no? Que diu que no van ser els àngels del cel, que aquesta és la més, podríem dir, la més religiosa. L'altra, la més profana, diu que van ser els infants de la ciutat que van acudir en auxili de l'apòstol. Bueno, àngels, infants, és el mateix. I a partir d'aquell moment, la ciutat de Lleida, durant anys i segles, pues, commemora la vigília de l'apòstol, la festa de l'apòstol, que és el dia 25, al vespre, a la nit, aquest fet, no? I trau la imatge de Sant Jaume dels Fanalets, una preciosíssima talla de fusta de l'any 1963 de l'escultor Jaume Gord, que representa aquell moment en què ell assegut amb el peu descalç i amb l'ajut de l'àngel i el fanalet pues, treu aquella punxa que no el deixava caminar. Els infants de la ciutat surten amb fanalets i fem una magnífica processó pels carrers de Lleida, carrer Major principalment, acompanyant la imatge de l'apòstol, els gegants, els elements festius, la banda municipal, en fi, una gran festa que des de l'any 2022 és festa patrimonial d'interès nacional.
1: Perquè la romeria des de quan es va començar a fer? Hi ha dades de quan va ser la primera?
7: Bueno, la Generalitat ens va atorgar aquest títol de festa patrimonial d'interès nacional per quatre factors, no? El primer, per la seva antiguitat, més de 400 anys d'existència. Després, perquè és una festa que s'ha mantingut viva, és a dir, no s'ha perdut mai. Ha anat de generació en generació fins als nostres dies. Mm. Una festa que, a part de mantenir-se viva, és una festa molt arrelada i estimada pels lleidatans. I, a més, és una festa única a Catalunya. Tot i que hi ha la tradició també al Maresme i a Barcelona, amb altres indrets, per exemple, de rebre amb fanalets als Reis Mags la nit del 5 de desembre.
1: Sí.
7: Però aquesta romeria, aquesta processó de fanalets, doncs és única a Catalunya, tot i que per mimetisme hi ha molts pobles del Segrià que també l'organitzen.
1: L'organitzen,
7: sí. I el primer document que parla d'aquesta festa, per això la Generalitat no va dubtar ni un moment de la seva antiguitat, és la crònica de l'historiador Pujades, Jeroni Pujades, que la crònica universal del Principat de Catalunya. L'original es troba a la Biblioteca Nacional, que està a l'Hospital de la Santa Creu, per cert, on va morir Antoni Gaudí. Actualment és la seu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. I allí, en l'original, escrit pel Jeroni Pujades al 1609, i a part, ho tinc aquí davant meu, amb aquell català antic, diu, tenen a Lleida una capella de Sant Jaume al carrer del Peu del Romeu. I és fama continuada de pares a fills que los han en aquell seu passatge posar allí. I los minyons, la nit de la festa del Sant, van amb llanternes de paper amb llums, amb les quals diuen Sant Jaumet, en memòria de la predicació que l'apòstol feu en dita ciutat. I després explica la llegenda. Clar, entén que si el 1609 ell ja diu que és fama continuada, vol dir que ja feia molts anys que se celebrava.
1: Que se celebrava tot això.
7: I traiem comptes, me sembla que són 417 anys més o menys, que serien molts més, no?
1: Jordi, però és que a més, d'activitats ja s'estan fent, no? Des del dia 14 s'estan fent alguna activitat i exposicions, no?
7: No, vam començar el dia 10.
1: El dia 10? Ostres, jo tenia que el dia 14.
7: Perdó, el dia 11 que vam col·locar els fanalets, uns fanalets enormes, a les mans dels gegants que encapçalaran la romeria. Aquest és el tret de sortida, podríem dir, de la festa. Aleshores, ja, a partir d'aquest dia ja tenim actes tots els dies a la capella del Peu del Romeu, que és el rovell d'olou de la celebració, no? I cada dia es fan diverses ofrenes de flors per entitats relacionades, pues, amb la tradició, amb la cultura popular i festiva, amb la religiositat, amb les entitats que tenen a Sant Jaume com a patró. Es fa un concurs de fanalets. El dia 13 el que es va fer és la recepció dels fanalets que els infants, els pares, els padrins confeccionen amb tota classe de material, material reciclat, cartró, paper, fusta, etc. I fem la recepció d'aquests fanalets. Enguany se n'han presentat un total de 85 autèntiques obres d'art. Aquests fanalets estaran exposats a la capella del Palau Romeu durant tots aquests dies fins al dia 23, en què es lliurarà els premis del concurs de fanalets, i el dia 24, doncs, aquests fanalets artístics sortiran pels carrers de Lleida.
1: Doncs que no quedi per nosaltres que aquesta tradició, aquesta romeria, continuï 400 anys més. Senyor Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada.
7: A vosaltres, per donar a conèixer aquesta festa arreu de Catalunya, ja que és un patrimoni nacional, doncs que el país se n'adoni que tenim aquesta magnífica festa a casa nostra, i invitar els oients de la COPE Catalunya que acudeixin a Lleida aquest vespre, que s'ho passaran molt bé. I patiran una mica de calor.
1: Això no dic.
7: Esperem que passi una nit més fresqueta.
1: Això no dic, això no, la caloreta. Gràcies, gràcies, Jordi. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, i a través de la nostra aplicació, a part d'escoltar-nos en directe, també podeu estar informats al minut i recuperar totes les xerrades que siguin del vostre interès descarregant l'aplicació de Cope tant per iOS com per Android. Arribem a les dues. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin l'abraçada i la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una bona tarda i poca calor.

0: Movistar Prosegur Alarmas.
1: Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
4: Ho estem explicant al llarg del dia d'avui. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia. La sentència considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea ni contradiu la llei antiterrorista. Considera que la llei té com a objectiu reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació. Però ara seguim també amb més temes, perquè la mare de Noelia Castillo, la jove del Garraf que va rebre l'eutanàsia el març passat, ha presentat dues denúncies davant les fiscalies de Barcelona i Tarragona perquè s'investiguin les presumptes agressions sexuals que va patir la seva filla i que van desencadenar en l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. Les denúncies incorporen manuscrits de la mateixa Noelia que, segons la família, podrien ajudar a identificar els presumptes agressors. Yolanda Canales.
5: La mare de la Noelia assegura que fa aquest pas perquè creu que era la voluntat de la seva filla. En un vídeo difós aquest dijous explica que després de la seva mort va llegir el diari personal que li havia deixat la noia i va entendre moltes coses.
6: He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería. Noelia habló de las violaciones en televisión y el mismo día que ella murió me dio su diario. Y cuando yo lo leí entendí muchas cosas. Yo siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad.
5: Les denúncies fan referència a dues presumptes violacions. La primera, atribuïda a una exparella de la jove, i la segona, presumptament comesa a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada i posteriorment agredida sexualment per diversos homes. Tres dies després, la Noelia va intentar suïcidar-se llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure, però va quedar paraplègica. La mare ha portat ara manuscrits a la seva filla i altra documentació que, segons defensa, permetria identificar els presumptes autors dels fets. Diu que ha decidit fer ara el pas per la seva filla, però també per altres noies que han passat per una situació similar.
6: Lo hago por ella. Y también por otras chicas que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian. Y esto no es justo. Yo solamente quiero justicia. Es lo único que puedo hacer por mi hija Noelia Castillo. Que no quede nunca en el olvido.
5: En tot cas, serà la Fiscalia qui haurà de decidir si obre diligències per investigar els fets, identificar o intentar identificar els presumptes responsables de les agressions denunciades.
4: Gràcies, Yolanda. I seguim, perquè la ciutat de Barcelona va registrar 503 habitatges de nova creació visats durant el primer semestre de l'any, un 39% menys que en el mateix període de l'any passat, segons dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La degana de l'entitat, Sandra Bestraten, ha atribuït aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% d'habitatge protegit, mentre que el director de l'àrea tècnica ha valorat que estan estancats sobre l'objectiu de construir 25.000 habitatges anuals que, segons el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, caldrien per donar resposta a les necessitats de Catalunya. Ens ho explica el Marc Monclús.
7: Mentre els metres quadrats d'habitatge visat pel propi COAC creixen, la creació de nou habitatge està estancat. Aquest primer semestre d'any s'han construït prop de 7.900 habitatges nous i la previsió és que a final d'any no s'arribi ni de prop als 25.000, que era l'objectiu dels arquitectes. Així doncs, Gerard Miquel, director de l'àrea tècnica del COAC, afirmava que s'ha estancat la construcció.
8: Encara no he vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparant cap als 50.000 habitatges. Estem estancats. L'estat és que estem estancats.
7: La demarcació amb més habitatges construïts és Barcelona, amb 4.771. La segona, amb molta diferència, és Girona, que en té prop de 1.500. Aquestes dues demarcacions sumen quasi bé el 80% de l'habitatge construït. L'altra part que s'ha destacat a la presentació és el temps de concessió de llicències. Actualment, per una llicència de construcció, t'has d'esperar vora un any. La degana del Col·legi d'Arquitectes, Sandra Bestraten, posava d'exemple l'Ajuntament de Sabadell, que va aconseguir reduir el temps de concessió de llicències.
9: M'agrada destacar que, per exemple, hi ha un ajuntament, com l'Ajuntament de Sabadell, doncs, que no va sortir com volia desitjar en aquests temps, i el primer que va fer va ser posar-nos a treballar una taula tècnica, Ajuntament, Col·legi d'Arquitectes, es va analitzar tot el procés documental. Vull incidir que la revisió tècnica és una part, però des de que l'arquitecte va avisar del projecte passen mesos fins que s'ha fa tot el procediment administratiu.
7: Per poder solucionar el problema de l'habitatge, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya demana un pacte nacional al Parlament per la creació de nous habitatges.
4: El Dia Internacional de l'Apreciació de la Intel·ligència Artificial es commemora cada 16 de juliol. Avui és aquest dia i el que busquen és destacar com la intel·ligència artificial transforma sectors com la salut, l'educació i la indústria, fomentant alhora la reflexió sobre l'ús ètic i responsable d'aquesta tecnologia. Aquesta commemoració no procedeix d'un calendari institucional tradicional, sinó que és la necessitat global de reconèixer que la IA s'ha convertit en el motor silenciós de que mou bona part de la nostra vida quotidiana. Aquesta efemèride va néixer l'any 2021 i té un objectiu doble: reconèixer les aportacions positives de la intel·ligència artificial a l'espècie humana i, per altra banda, suscita també un debat profund sobre la regulació ètica d'aquesta eina poderosa. Pol Matavacas.
2: La intel·ligència artificial cada dia està més present en el dia a dia de les persones, especialment aquelles amb estudis superiors, que són les que l'utilitzen més habitualment, tal com indiquen les dades presentades pel CEO en el seu últim baròmetre. Una de les dades precisament que destacava Joan Rodríguez, el director del CEO, era com s'ha integrat la IA en la vida quotidiana de la gent.
3: Quasi el 60% utilitzen aplicacions d'intel·ligència artificial per fer tasques quotidianes a la seva vida personal, sobretot per consultar qüestions jurídiques, qüestions econòmiques, d'economia personal, de gestió o de salut personal, analitzant els informes mèdics, fent preguntes sobre la diagnosi o qualsevol cosa relacionada amb la salut.
2: La IA ja es fa servir per consultar temes molt diversos i gairebé un 50% dels enquestats reconeix que aquesta eina ja pot oferir informació bastant o molt fiable com un expert en temes que puguin ser d'interès. Tot i això, aquesta dada contrasta amb el fet que dues de cada tres persones que fan servir la intel·ligència artificial per informar-se verifiquen la informació amb altres fonts, sovint o sempre. Aquest costum és especialment significatiu en els enquestats que tenen estudis superiors.
10: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
10: Murprotec.
4: I com cada dia la informació esportiva, avui amb l'Albert Díez. Bona tarda.
13: Què tal, Marc? Com estàs? Bona tarda a tothom.
4: A veure, què tenim avui?
13: Doncs mira, a partir, recordo que això s'està acabant perquè s'acaba el Mundial, s'acaba també aquesta edició de butxaca que tenim per la informació local i regional a 10 minuts per les 4 de la tarda. Estic fent la falqueta i ara t'explico què tenim avui, perquè a partir de dimarts, versió estiu, des de les 3:25 de la tarda i fins les 4. Doncs avui lliguem la informació local amb la informació en majúscules de la que parla tothom, la final del Mundial Espanya-Argentina. Sentirem Leo Messi i explicarem, a més amb una casuística, amb un número que és el 19, que relaciona Lamine Yamal i Leo Messi. Serà la primera vegada que s'enfronten. Vaja, mai han jugat junts i mai s'han enfrontat. La primera i possiblement l'última. Pentinarem l'actualitat del Barça, ja amb la revisió mèdica que ha superat Karim Adeyemi, encara no anunciat de forma oficial com a nou jugador del Barça. Pentinarem l'actualitat de l'Espanyol, del Girona, que ha presentat l'ucraïnès Pixur com a nou davanter de cara a la propera temporada. També sabrem què ha fet el Sabadell. I hi ha molta activitat al món del bàsquet perquè tenim fitxatge al Barça, retorn al Joventut de Badalona i s'han sortejat els calendaris europeus del Fiat Girona, de la Lliga Endesa i de l'Espar Girona a l'Eurolliga Femenina.
4: Molt bé, doncs pendents de tot això i del que ens expliqueu. Nosaltres ho deixem aquí. Espero que passeu una molt bona tarda i ara et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodía, COPE, amb Pilar García de la Granja. Fins demà.

0: de Dallas, ¿eh? Están Dallas mirando para todos los puntos del país. Mañana viaja a Nueva York.
1: Tres paradas de metro,
0: efectivamente.
1: Noviciado San Bernardo, Nueva York, tres paradas.
0: Que, escucha, si podemos hablar, hablamos, y si no, pues ya hasta el domingo en la final, y por supuesto en toda la programación de la antena de la cadena COPE, y el lunes, que haremos el programa especial también para rematar, y esperamos con la fiesta de la selección española. Buen viaje, Manolo, gracias, ¿eh?
1: Un abrazo.
0: Hasta luego. Aquí seguimos contando historias en el especial mundial de la cadena COPE.
2: En la tarde de COPE, especial mundial 2026.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
7: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: Bona tarda, com esteu? Benvinguts a Esports COPE. A 9 minuts per les 4 repassem la informació més propera amb el Cito Ramírez a la sala de màquines, l'Edu Badí a la producció, us parla Albert Díez. Ja tenim la finalíssima servida a Espanya, Argentina, diumenge vinent, 9 de la nit, al MetLife de New Jersey. La veu del dia, una d'elles com a mínim, és la de Leo Messi, 39 anys, dues assistències per ficar l'Argentina a la final. Serà la tercera final d'un Mundial de Leo Messi.
10: Bueno, con los jugadores también me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
9: I tenim servida una final entre Lamine Yamal i Leo Messi, que mai han jugat junts, mai s'han enfrontat, serà previsiblement la primera i l'última vegada, Marina Herrero.
11: I és que podríem parlar d'una final somniada, sobretot pels culers que veuran un Lamine Yamal contra Leo Messi, un partit que serà segurament impressionant i que, a més, com deia, serà la primera vegada que s'enfrontin aquests dos jugadors estel·lars que han crescut a la Masia. I no podia haver millor escenari que en la final del Mundial a Nova York. Mai han estat jugant a la gespa junts. L'argentí va marxar del Barça el 5 d'agost de 2021, i Lamine va debutar el 29 d'abril de 2023. Però aquesta història sembla que estava escrita des de fa temps. Tots tenim al cap la imatge mítica de Messi banyant a Yamal de només 5 mesos i podríem pensar que en aquell moment li va passar part de la seva malla. Ara, en el que podria ser l'últim ball de Messi, presenciarem una imatge que perdurarà a la història, que simbolitza una mica el canvi de cicle. I uns apunts per donar-li més potència a la història. Aquella foto es va fer fa 19 anys, el 2007, i la final serà el 19 del 7. Messi tenia 19 anys, portava el 19, exactament igual que ara Lamine, i a més, si marqués Lamine Yamal a la final, seria el número 19, amb Espanya sumant totes les categories.
9: Queda clar que el 19 és un número màgic. Vinga, més coses. Camí de les 4 de la tarda, parlem del Barça, parlem de Karim Adeyemi, que encara no és oficialment jugador del conjunt blagrona, però avui ja ha superat la revisió mèdica, Víctor Navarro.
12: A les 9 del matí, una hora i mitja, ha estat a l'Hospital de Barcelona. L'acompanyem, evidentment, la seguretat del club, la gent del Futbol Club Barcelona, ha superat aquestes proves i demà quedarà ja al primer entrenament. De fet, ja doble sessió demà, hi van tenir els jugadors de Hansi Flick. Demà doble sessió, a les ordres d'un entrenador que ja el va tenir a la selecció alemanya, a la seva selecció. La presentació serà la setmana vinent, amb Laporta i Deco ja aterrats a la ciutat comtal. Ell estava a un hotel proper al Camp Nou, vivint ara amb la seva família, tota la seva família, i esperant això que deies, Albert, que es faci oficial el seu fitxatge per les properes 5 temporades. I Ter Stegen avui, per cert, avui tocava només sessió de matí, no ha entrenat amb permís del club, està pendent de solucionar temes fiscals per marxar als Països Baixos i ja arriba cedit a l'Ajax de Mitchell en els propers dies.
9: Un altre nom propi a Can Barça. Atenció, primera notícia positiva al Barça femení, renovada Graham Hansen fins al 2028, Edu Badia.
13: Un mite de la secció, Graham Hansen, 7 temporades
8: d'èxit al Barça, protagonista de l'etapa d'aura del conjunt blaugrana amb 23 títols, ha guanyat totes les lligues que ha jugat amb el Barça, 7, i les 4 Champions que té el conjunt culé. L'acord estava tancat des de fa mesos, però faltava fer-se oficial. Graham Hansen seguirà dues temporades més al Johan, firma fins al 2028 i tindrà una de les fitxes més altes del vestidor. En els pròxims dies tindrà lloc l'acte oficial amb el president Joan Laporta i el responsable del futbol femení, Xavier Puig. La següent carpeta és tancar l'ampliació de contracte de Marta Torrejón, està tot ok, però falta només la firma més del possible retorn de la defensa Martina Fernández de l'Everton per ser el primer reforç del conjunt de Pere Romeu de cara a la pròxima temporada.
9: Més coses i més. Futbol a l'Espanyol, el tenim a Navata, pensant ja en el debut en pretemporada, que serà el dissabte vinent davant l'Olot Jansanès.
13: Sí, ja ha començat l'estada de l'Espanyol a Torremirona. L'equip ja ha realitzat la segona sessió d'entrenament a primera hora del matí d'avui. La primera va ser ahir la tarda, només arribar a les instal·lacions de Navata. Manolo compta amb 30 jugadors, incloses les tres noves incorporacions de Calatrava, Harman i Moscardo, que ha destacat que les principals diferències que s'ha trobat en els primers dies al club.
14: Creo que los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos, pero todavía tenemos que entrenar físicamente, pero siempre con balón, siempre con partidos, con la portería, porteros, tirar a portería, eso mejor porque está siempre en contacto con el balón, hace que cuando empieza la temporada ya tenemos toda esta intimidad con el balón.
13: La primera prueba será dissabte a las 8 davant l'Olot, serà el primer escenari per veure les primeres pinçalades del nou Espanyol de Manolo, encara a l'espera de moviments d'entrades i sortides.
9: Una més de futbol al Girona. Parlem de segona presentació del tercer fitxatge per la nova temporada, el gegant ucraïnès Oleksandr Pishur. Ha seguit la presentació l'Oriol Ruiz.
15: Sí, el jugador ucraïnès que deies tu, Albert, Oleksandr Pishur, ha estat presentat aquest migdia com a nou jugador del Girona, 21 anys, i destaca per la seva gran alça de 2 metres i 4 centímetres. Per al jugador ucraïnès, que durant la presentació ha dit que ho donarà tot mentre defensi la samarreta, però que necessita uns dies per adaptar-se, tot i que confia que amb l'entrenador i l'staff tot serà molt més fàcil. Preguntat sobre si havia parlat amb Quique Álvarez, deia això.
16: Sí, parlo amb ell cada dia. Ell tracta d'ajudar-me per donar-me les indicacions de què necessito fer millor, quins aspectes he de millorar. Així que cada dia parlem i em pregunta com estic, com em sento. Així que per mi és molt important que l'entrenador m'ajudi.
15: A part de la presentació d'Oleksandr Pishur, el Girona també va anunciar ahir que Sergi Puig, porter de 27 anys i que ha jugat el filial gironí les últimes dues temporades, serà el tercer porter de la primera plantilla de cara a la pròxima temporada. En la campanya passada va encaixar 26 gols en 25 partits i va deixar la porteria a 0 en 7 partits.
9: I heu de saber també que el Centre d'Esport Sabadell ha començat una concentració de pretemporada a Salou de 10 dies de durada. Vinga, àmbit poliesportiu, parlem de bàsquet, que tenim molta teca, molta activitat. Arriba el quart fitxatge al Barça i Nicolà Provítola torna a la penya, José Luis Gil.
17: El quart fitxatge blaugrana respon al nom de Gibson, Umoja Gibson. 28 anys, 1,85, base, signa dues temporades des de l'Olimpia Ljubljana, on ha promitjat 16 punts i 5 assistències en 20 partits. Declaració d'intencions als mitjans del club.
15: Vull fer saber que estic molt content, il·lusionat per començar aquest nou capítol de la meva carrera amb vosaltres. És un privilegi jugar davant una afició tan apassionada i amb uns seguidors extraordinaris. Cada dia que em posi aquests colors ho donaré tot. Em sento preparat per fer coses grans amb els meus companys.
17: Es mou al Barça i tal i com s'esperava ja és oficial. Torna a Badalona, torna a l'Olímpic, Nicola Provítola, després de 5 temporades al Barça, serà jugador de la 6a Joventut 3 campanyes. Tot això en una jornada de sortejos europeus pels Girones. Sorteig pel Fiat Girona de la fase regular de la FIBA Europa Cup. No confondre amb la Eurocup. FIBA Europa Cup. Ha anat a parar el grup B, amb Patrioti Levice d'Eslovàquia, Ostende de Bèlgica, Solsnoki d'Hongria, Zielona Gora polonès i un altre equip que vindrà de la fase prèvia. I per l'Uni Girona, les de Roberto Íñiguez jugaran el 30 de setembre a Fontajau davant del guanyador del Panathinaikos, Emlak Konuk Turk. Si guanyen, jugaran la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Si perden, aniran a la fase regular de l'Eurocup.
9: Gràcies, Gil. Camí de les 4 de la tarda. Tancarem aquesta edició de Butxaca d'Esports Cope recordant que la Lliga Sobal d'handbol, la temporada 26-27, començarà el 12-13 de setembre. Els primers partits pels equips catalans, és a dir, Barça i Granollers, Logroño Barça i Granollers Frigoríficos Morrazo. El Cangas de tota la vida. Més informació, butlletins horaris i quan siguin 8:45 del vespre, Deportes Cope a la Linterna. Nosaltres hi tornem demà quan faltin 10 minuts per les 4 de la tarda aquí a Esports Cope. Gràcies per l'atenció dispensada i que vagi bé.